que bé hi vam. La ressaca es borra el camí aventurer de cada ona que ja no hi és. Batega el cel amb tempesta permanent.

tostadas.

M'he deixat mig rinyona que t'ha despertat. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre plou quan tinc roba.

Hola, què tal? Bona tarda. Què tal? Com va la cosa? Va bé, no? Doncs aquí estem, un altre diumenge més amb una nova edició d'aquest programa que es diu Dance Tour i que t'acompanya fins al punt horari de les 5 de la tarda, dues horetes on viurem el més nou en música de ball i també aquestes novetats, que avui estan preparadetes per sortir amb una edició plena de sorpreses, també aquesta secció del bonus track on avui farem tres remixos de temes molt coneguts i un farem un homenatge a una cantant que va triomfar sobretot a la dècada dels 80, parlem de la Bonnie Tyler, amb un dels seus temes en format remix com a homenatge. Que pena, vamos. Bueno, també tenim aquesta sessió Remember, no te n'oblidis que a partir de les 4 de la tarda més o menys viurem aquestes músiques dels anys 90. I només que rebis una salutació directament qui t'acompanya a la direcció de la locució del Dance Tour, el JM Salinas. Hola, què tal? Bueno, me río porque me monto mis películas mentales y a veces hasta me hago gracia y todo. Una fort aplaudiment a aquesta audiència, a aquesta people, a aquesta gent que descarrega el podcast a través de la nostra web en directe, www.elprat.digital. Vas allà, vas a la programació de la ràdio, entres al Dance Tour i ja està, seran tots els podcasts. Menys el de la setmana passada, que van tenir una mica de problemes tècnics i no van poder, doncs, ni acabar el programa, Ese lo borramos. O sigui que pots disfrutar de l'anterior, que vam tenir, si no em recordo malament, un megamixtre de mestres. Amb l'Irra Gallego, on vam fer, bueno, com sempre, no?, una edició plena de tonteries tontes, i que també aprofitem per dir que el proper diumenge és l'últim, l'últim de la temporada, i que seran aquí en directe amb nosaltres tot l'equip al complet, Erra Gallego, per suposat, Lorena Borràs i la Buca Piu Piu. Vinga! I també per últim el nostre correu electrònic, tensturpumpradio@gmail.com, perquè puguis mandar els teus missatges a la nostra adreça, al nostre correu electrònic. Doncs dit tot això, et donem la benvinguda, perquè Dance Tour arrenca els motors.

la malagueña Ana Mena, junto a Lola Índigo, ¿eh? Amb aquest remix, un poc una mica més ballable, no?, d'aquest gran èxit que porta per títol Petitoa. Una d'aquestes cançons que segurament vas disfrutar ahir a la nit i que pots tornar a fer-ho, eh? Aquí al Dance Tour, eh? 91.6 FM, amb aquest programa que et posa una mica, doncs, al corrent, eh? De la música dance, tot el que va venint, primerament aquí a Dance Tour i després a la resta. Programa visionari de la música de ball és el que pretenem i és el que escoltem, aquesta versió d'aquest tema de Fightless, juntament amb Bebe Rexha. Això es diu New Religion. Mamma mia, com mos...

0: versió una mica més causera, una mica més animada, del que estem acostumats a escoltar, aquesta nova reversió, aquesta nova proposta musical conjuntament amb Fightless, Bebe Rexha, New Religion, amb aquesta melodia mítica, no? L'Insomnia, qui no recorda aquesta melodia, que sempre doncs, tancaves els ulls i disfrutaves, de valent. Ai, que bien! Parlant de coses antigues, tenim sessió Remember, no te n'oblidis. Estem aquí preparant-me els temes. Mamma mia, que sessió, Jo me quedava, Bueno, porque la tengo que hacer, si no... Guapa, guapa, ya te lo digo. Bueno, bueno, vamos a obrir el mòbil ara, perquè anem a saludar a aquesta família, a aquesta gent maquíssima que sempre doncs, ens acompanyen, cada setmaneta, tant per a Instagram i també per Facebook, Saludem al Raúl López, al Isaac Guimera, tota la gent de Sevilla, Tomares, al Juan Carlos Alguero, a l'Hilari Puebla, tota la família de Sant Joan d'Espí, també a la família de Sant Boi, tenim a l'amigo Alexei, que m'encanta verte totes les setmanes aquí, ¿Qué lo iba a decir? També saludem a la Basi, a la Mar, a la gent de Cornellà, tornem a Sant Boi, Montse Membrado, a la Clàudia, a l'Irra Gallego, Lorea Borràs, que hi seran la setmana que ve aquí, A la Sandra, a la Rocío, a la Laura, a la gent d'Alicante, Moisés, a l'Ester Ciruela, Agustina Méndez, Manuel, tota la família de Mallorca, Xus Martínez, una salutació, amic. Ole! També una salutació a la Susana, a la Tònia i a l'Antònia, que se recupere pronto, Estamos ahí, positivos siempre, També a la Noemi, Miguel i Manol Crespo, Isabel Planas, a l'Omar i a la gent de Hospitalete. Luca Pio Pio, el Check Sound sempre controlando. Un petonàs molt gran. A l'Òscar Marcos. Sí, senyor. La gent de Facebook. Lourdes Serrador. Que il·lusió verte. Rosario, la Maica Zafra Jaén. La Maica, Maiquita. També al Muñoz. El senyor Javier Muñoz. Maite Maiteixo. Sonia Casulla. Dani Fernández. Y si me dejo a alguien, pues oye, ha sido un error. Y en definitiva, tú que estás al otro costado, benvingut, benvinguda y gracias per ser-hi.
1: ¡Corre hacia la luz, Caroline! Sweet
2: Caroline. Nada de Poltergeist. Dance Tour es el postre guay de los domingos. De 3 a 5 de la tarde con JM Salinas featuring Irra Gallego.

0: 91.6 FM.
1: El teu ràdio 91.6 FM i també la nostra web en directe a la teva disposició, www.elprat.digital. Estem allà també acompanyats de la família de la nostra aplicació Radio Player, disfrutant en família del Dance Tour. Què mejor que passar estas dues hores, tu i jo. Saludem a la Irene.

escapadita a Formentera, ¿eh? ¿Quién no le gusta? ¿A quién no le va a gustar? Un batisterio romano, ¿eh? Del siglo primero. Ahí. Bueno, anem a parlar de música i anem a parlar de novetats, perquè ara anem amb una història d'aquestes tranquil·letes, Future House, una mica de Future House. Agarra't ni més ni menys el Steve Aoki, juntament amb Elio Axe i també amb Sacha, es diu així, Sacha. El títol de la proposta de la cançó es diu així, Gravity. Història molt bonica, eh? M'agrada molt. Per començar una edició del Dance Tour, primera novetat, Steve Aoki, Elio Axe, Sacha, Gravity. Novetat Dance Tour. Allez.

0: Pim pam bom, bocadillo de atún.
1: Venga, vamos. Paga yumban, yumban.
0: Un block dog, le seguimos la pista, ya hace tiempo. René Marlo, un baquet, Feel the Love, historia molt actual. I que són així de bé a través del nostre tensor d'avui. Edició del dia 12 de juliol del 2026. Aquí un company, un amic, el JM Salinas, què tal? Com va la cosa? Va bé, no? Un diumenge, bueno, tranquil·let, esperem, i que si estàs de vacances, disfrutis en totalitat. Nosaltres, que no viatgem avui, ja que aquest espai l'ocupa una sessió Remember, que començarem a cap allà a les 4 de la tarda per disfrutar de la millor música de la dècada dels 90. Això que sona, els senyors de Blaster Jacks, juntament amb Lutjana, el seu tema es diu Time Bomb.

Un tema que és una autèntica passada en la pista de ball. Producció del Blaster Jack, juntament amb Luciana, amb la més nova, amb aquest Time Bomb. Vale. Piu, piu. Que bien lo pasamos, en Dance Tour. Amb aquests sons electrònics, música contundent, eufòria en estat pur. Cada diumenge de 3 a 5 de la tarda. I també les diferents seccions que tenim. El bonus track, el remember, i muchas cosas y novedades.

0: El Dance Door en directe de 3 a 5 o si passa algo, no pots escuchar-lo.
1: No passa nada.
0: Per això està el podcast, que és molt fàcil, bé? Vas a 3w.elprat.digital, va? I vas allà a la secció de ràdio, perquè tenim diferents seccions, està el Prat TV, el digital i la ràdio. Parlem de la ràdio. Vas a la programació, busques el Dance Door i ja està. No tan sols aquest programa, sinó també podràs escoltar programes de setmanes anteriores. Ja lo sabes. Muy fácil. Tu descarregues el teu dispositiu o només, doncs, t'ho escoltes en streaming, que també està molt bé aquesta opció. Camí de 3:45 de la tarda, aquí som, al Dance Door, perquè anem a gaudir d'una novetat, d'una formació que jo no sé los anys que lleven ja, i és que no paren. I és que, a més, la veu és inigualable, Parlem de la nova de Cascada. Això es diu Youtopia, novetat en Stor. Spent my life thinking the love was blind, until you opened my eyes, like purple rain in the darkest night. Dance Tour 91.6 FM.

Una cançó, una exclusiva encara, del Dance Tours, aquesta cançona, producció de French Wimmer, juntament amb René. Amb aquest Love Feels Like You. Una melodia que segurament dices, ostres, esto me suena. No sé, senyor, està ambientada, amb una producció que ve des de França. La producció de French Wimmer, amb aquest Love Feels Like You. Exclusiva Tensor, vamos. Aquest tema inunda aquesta gran tarda. Magnífica edició del nostre Tensor. Nosaltres continuem i ho fem amb novetats.

0: 91.6 FM.
1: Sí, senyor, el Pol Ràdio 91.6 FM. Què tal, com estàs? També la gent de la web. Hola, què tal? La gent de la nostra aplicació Radio Player. Què tal? I que estem contents, estem feliços, perquè ja acabem una altra temporada, eh? Esto va parante, ja portem una barbaritat d'anys acostant la música dins aquí al Pol Ràdio. I què millor que culminar aquesta temporada del següent programa, que serà l'últim, i que tindrem, doncs, el gustazo de tener aquí a l'equip al complet. El Lira Gallego, la Lorena Borràs i la Moca Piu Piu, per gaudir i acomiadar, com Déu mane, aquesta temporada. Això serà la setmana que ve. Nosaltres també recordem que tenim una sessió pendent Remember, que estem ja acabant d'ajustar els temes i que serà una sessió guapa, ja t'ho dic. I ara és moment també de parlar de tot el contrari. No del passat, sinó del present. Amb una novetat que ara et presento, que jo vull demanar que pugis el volum una mica més. Poquito más, no passa nada. Atenció amb la gent de Raven Strike X. Amb aquest bombazo. Amb el títol de Fierce Fire. Novetat en sur. Raven Strike X. Mamma mia. Agárrate que vienen curvas.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: Lucas, que me estoy marcando aquí, todo solito aquí en el estudio. Los sueños de Robin Strike X, Fierce Fire. Novedad contundent que avui ens atén en aquesta edició d'avui del dia 12 de juliol. Robin Strike X, Fierce Fire. Fierce Fire.
1: Continues connectat al Dance. Viatge i disfruta amb nosaltres. Dance Tour 91.6 FM.
0: Disfruta, balla, viatge amb nosaltres, perquè dintre de molt poquet tindrem aquí a la secció del bonus track. Abans d'això, disfrutem de la producció de DJ Xuli a la més nova. Això es diu...

0: señor, oiga. Vale. Mamma mía, aquí la misión. Tan animada, venga, tenim avui. Energía positiva. Això es diu Limitless. DJ Xuli és l'encarregat de tancar aquest primer bloc on fem referència a tot el més nou, eh? Perquè ara anem a una secció molt estimada que avui fem un homenatge. Ni més ni menys, una gran veu és a Bot Rasgada. Molt famosa als anys 80, parlem de la Bonnie Tyler.
1: Domingos de 3 a 5 de la tarde. Dance Tour, la música dance a tu medida.

0: ¡Vámonos! Hoy es que se hacen falta. No es lo mismo uno que dos.
1: De 3 a 5 de la tarde.
0: Siempre digo yo. ¡Ay! Hoy cada vez veo menos, ¿eh? 48 minutos marca el nostre rellotge ja digital aquí als estudis. Del punt horari de les 3 de la tarda, gairebé les 4, gairebé l'hora màgica, aquesta hora on iniciarem una sessió Remember con temes no, con temacos. Ja veràs, ja veràs. Se te va a erizar en los pelos. Te se va a poner gallina de piel. Tot seguit aquí, al Pla Ràdio, el Dance Tour. I ara és moment de començar aquesta secció que es diu Bonus Track i que sempre doncs, et porta remixos de temes conegudíssims, actuals també, si pot ser. En aquesta ocasió doncs, no són actuals, perquè un d'ells té molts anys, la veritat, aquest primer. Parlem d'aquesta gran veu que fa pocs dies ens va deixar aquesta cantant, com sobretot les seves cançons han sortit en un munt de pel·lícules, eh? Parlem de la Bonnie Tyler amb un dels seus temes més coneguts, el remix d'aquest mitiquíssim Total Eclipse of the Heart. El nostre primer bonus d'avui va per a ti, Bonnie Tyler.
2: Dance Tour 91.6 FM.

0: Dance Tour 91.6 FM.
1: Ui, mama mia, quin remix, eh? Quina buixeria. No té res a veure, eh? La seva versió original, que és bonica, eh? Però si no... Doncs aquí tenim aquest, un dels temes de la Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart. Aquest primer bonus de l'avui, que avui ens atem amb aquesta alegria i amb aquesta energia positiva que sempre, doncs, intenten donar-t'hi, eh? Bueno, camí de les 4 de la tarda, nosaltres que proseguim el nostre bonus track, perquè en remuntem, eh? El Festival d'Eurovisió de l'any 2025, on es va presentar, com tots sabeu, la Melody, amb aquest remix del seu tema, Essa Diva, el nostre segon bonus track d'avui.
2: Descubría una suprema del teatro, espiando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva por el eco de una vida que no le...
3: Dance Tour 91.6 FM.

0: Fal de chiquitita, lalilo, lalilo. Te'n recordes, no? El tema de Mike Towers amb el remix, el seu La Falda. Aquest tercer i últim bonus track que escoltàvem, el Total Eclipse of the Heart de la Bonnie Tyler. Tot seguint, el remix del tema que es va presentar al Festival d'Eurovisió a càrrec de la Melody, amb el remix de Esa Diva. I ara, per últim, el super èxit que encara sona, eh? Ja té uns anyets, però triomfa molt. El tema de La Falda, Mike Towers. Tercer i últim bonus track d'aquesta gran edició d'avui. Mamma mia, estic nervioso, perquè ara llega. Ja està aquí, ha venido la sessió Remember.
1: Pasajeros, bienvenidos al momento más elevado del fin de semana. Nos encontramos a gran altura. Nos encontramos en Dance Tour. No sientan miedo, están en buenas manos, en las manos de nuestro capitán J.M. Salinas. Con él volamos alto hasta las 5 de la tarde, con el Dance Tour, la música dance a tu medida.
0: Dance Tour, la música dance a tu medida, o almenys això és el que intentem, no? De far de passar una bona estona cada diumenge en directe o quan vulguis, a través del podcast. Sàpigues que tenim un podcast, que pots descarregar el programa, el teu dispositiu, per exemple, el teu mòbil, no? De la pot és pain, Te lo descarregues i ja nos escucharás cuando puedas. 3w.elprat.digital. Vas a la secció de ràdio, busques la programació i ja està. Busques Dance Tour, que salgo jo ahí. I ja està todo, Bueno, arribem a les 4 de la tarda, concretament passant gairebé 3 minutets, perquè ara anem a gaudir de la nostra sessió Remember, Una sessió amb temes que segurament coneixes a la perfecció. I que estarem, doncs, una bona estona a fer el que més ens agrada, a ballar i posar a prova les nostres neurones. Una de les nostres estimadíssimes sessions Remember, com tant de vosaltres, demaneu, a través del nostre correu electrònic. I ara volent això, anem a dir això de... Ara comença Dance Tour in Remember Session.
2: 3, 2, 1. I lift you up to the highest emotions. I'm gonna make you feel alright. I lift you up to the highest emotions.
3: Dance Tour 91.6 FM.

un tema d'aquests que disfrutàvem de valent, eh? A la vista davant, el tema de Nils Van Gogh amb aquest Lose Your Mind. Aquesta adaptació actualitzada d'aquest tema mitiquíssim també de la música, bueno, música trance, no, diguem? Progressive Trends. 50 minuts de les 4 de la tarda. Aquí estem al Dance Tour completíssim, on acabem de disfrutar d'una de les nostres sessions Remember. I ara continuem i ho fem amb novetats.

0: al 91.6 FM Dance Tour.
1: Al 91.6 FM Dance Tour també saludem a tota aquesta família que està escoltant-nos a través del seu aparell radiofònic ubicat a l'automòbil i que està circulant per aquí, pels carrers del Prat i els voltants, i també aquesta gent que ens escolta a través del seu mòbil, smartphone, tablet, www.elprat.digital. Hola! Bueno, ¿cora es? Hoy. No me has dado tiempo a pulsar que esta, qué pena. Nos hemos dejado un montón, Bueno, la posarem la setmana que ve. Recorda que tenim aquest fi de festa, l'últim programa de la temporada, el proper diumenge 19, amb l'equip al complet aquí als estudis. Alirra Gallego, Lorena Borràs i la Educa Epiu Epiu. I atenció amb aquesta novetat, producció dels senyors d'Ecstatic, amb aquest Living on the Edge, novetat d'Instor.

0: Dance Tour 91.6 FM. Burning out page when I walk through the fire. Fuels in the rage, I'm living on the edge. Mare meva, ecstatic, living on the edge. Un tema contundent, una mica de hardstyle amb un break noise increïble. Amb aquesta melodia i amb aquesta força que sempre ens té ben acostumats la gent d'Ecstatic, eh? La més nova es diu Living on the Edge. Novetat en sort per acabar, com Déu mana, la guindita del pastel. Living on the Edge, la més nova d'Ecstatic.
1: El reactor de los domingos se llama Dance Tour. En el Plus Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
0: Oi, bueno, és moment d'acomiadar, eh? És moment de dir adeu. Fa pocs minuts per arribar a les 5 de la tarda. Ha sigut un autèntic plaer haver-te acompanyat des de les 3 i ara gairebé les 5, eh? Nosaltres ens retrobem el proper diumenge amb l'últim programa de la temporada amb l'equip al complet aquí als estudis, eh? Nosaltres ens escoltem amb el podcast o quan tu vulguis a través de la nostra web i que pots escoltar-lo o descarregar el programa amb aquesta sessió Remember que tindràs també pel mateix preu. Ens anem amb aquests dos, el senyor Marc Horn juntament amb Saint Joe, amb aquesta una de les seves

disfrutant la nau del Dance Tour.

0: XFM en Tour.
1: Hasta la vista, baby.
2: El millor del Connectats, concentrat en 60 minuts.
3: Hola, Connectats. Arriba el cap de setmana i és moment de repassar el més destacat dels últims 7 dies, per últim cop aquesta temporada. Us hem preparat un últim còctel amb alguns dels ingredients més interessants, preparat especialment per ser consumit ara i aquí. Rebeu una salutació de tot l'equip i ara sí, entrem en matèria. Benvinguts. L'actualitat d'aquests últims dies ens ha tingut pendents dels múltiples incendis que s'han produït al territori, en especial per aquest programa, el de Setmanat. I per això vam voler parlar del patrimoni natural i forestal de Castellar del Vallès, amenaçat per aquest foc. Guillem Plans va poder conversar amb Aleix Escot, tècnic forestal i vicepresident del Centre Excursionista de Castellar. Continuarem el resum per Badalona, on vam conèixer l'experiència de dues DJs emergents, l'Adriana Rey i la Mia Vidal, que van conversar amb Martí Villegas sobre el sector i les oportunitats de fer-se un lloc en aquest món. I acabarem a Sabadell per conèixer una esportista de cap a peus, la Lola Balbuena, qui després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació ha rebut el Premi Panatlón 2026, que li reconeix tota una vida vinculada a aquest esport. L'Anna Clarà va parlar amb ella sobre la seva trajectòria i la seva passió per la natació. Tot això concentrat en la pròxima hora a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!

0: I ara, al Connectats, ens endinsem en el patrimoni de Castellar del Vallès. Però no el patrimoni urbanístic, sinó el natural. Des de Ràdio Castellar parlem amb el tècnic forestal Aleix Escot. Guillem Plans, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, avui parlem d'un patrimoni, però una mica diferent. Quan parlem de patrimoni, ens venen al cap edificis antics, històrics. En aquest cas, parlem del patrimoni natural, però també sentimental, perquè quan el que es crema cau lluny i parlen d'hectàrees, només són xifres. Com a molt, camps de futbol, oi? Però quan es crema el paisatge on sortim a desconnectar, a connectar amb la naturalesa, més ben dit, és molt diferent. Ja no són hectàrees, sinó patrimoni sentimental. El paradís on anem a córrer, a caminar, en bicicleta, a passejar el gos, ple de records amb família i amics. Un patrimoni que és salut. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Abans que res, com estàs vivint aquests dies?
2: Bueno, han sigut dies intensos, certament. Molt de neguit, nerviosisme, perquè al final no saps com anirà la cosa i sempre pendent de si el foc venia cap a la nostra banda, per dir-ho d'alguna manera.
1: Situem bé l'incendi, es produeix a Sentmenat, té dos flancs, un tira més cap a Caldes, l'altre cap a Castellà. Sembla que el de Castellà no ha causat tants problemes i és més cap a la zona del Farell i de Guanta. Guanta és ara mateix l'única zona confinada, l'incendi sí que està controlat, oi?
2: Sí, al final l'incendi va començar a Sentmenat, penso que per una màquina, no? Tot i que encara no... Bueno, sí, penso que va ser una màquina, una Bobcat, deien, i van anar pujant tota la muntanya. Clar, feia patir, o sigui, diguéssim que en aquesta zona la continuïtat forestal és enorme. Vull dir, podries arribar fins a Castellterçol o fins a tot arreu, no? I feia patir molt que el foc, bueno, sí, el foc va avançar cap a Caldes, feia patir molt que vingués cap a la banda del parc natural, és clar. I al final sembla que van poder aguantar-ho, el que passa és que, clar, sempre parlem de sort que no ha vingut cap aquí, tot i que cal lamentar i pensar en tota la gent de Caldes que se'ls ha cremat, bueno, Caldes i Sentmenat, és clar. Que se'ls ha cremat tot el bosc, tot el seu, sí, tot el pati de casa, que en diuen.
1: Quina és la magnitud de la tragèdia quan hi ha un incendi com aquest? Què passa amb el bosc exactament i quin bosc ens trobarem en els pròxims anys?
2: Aviam, és una tragèdia, per suposat que és una tragèdia, perquè crema tot, no, diguéssim, i és un fet traumàtic per la gent de la zona, no? És una tragèdia per la fauna també, perquè realment són molts els animals que moren. N'hi ha que poden fugir, però n'hi ha d'altres que no, que estan allà i literalment es cremen. Però també cal relativitzar una mica en el sentit de, primer, que aquests boscos no són uns grans boscos, diguéssim, boscos madurs amb alzines centenàries, amb roures centenàries com podem trobar en altres parts del país, que sí que poder seria més greu que es cremés, no? Els boscos que trobem aquí són els propis de quan s'abandona l'activitat agrícola i puja el pi blanc, que és el primer, és un arbre colonitzador, és el primer que arriba quan s'abandona un cultiu o quan es fa una rompuda de terres, diguéssim. I en aquest sentit el que teníem en aquests boscos era una pineda contínua de pi blanc on a sota ja començava la successió d'alzines, però aquestes encara eren joves. I això és el que ha cremat, en el sentit de que no ha cremat un bosc molt madur que tingués un alt valor ecològic. Sí que tenia un gran valor sentimental per tothom, per tots els que som de la zona, però, bueno, cal ser optimista o cal pensar en el sentit de que el bosc que ha cremat és un bosc mediterrani. El bosc mediterrani porta segles, o més aviat mil·lennis, cremant, no? Abans ho feia més de tant en tant per formes naturals i ara ho fa cada dos per tres per culpa nostra, no? Per culpa de l'home, per causes antròpiques. Tot i així, el bosc està molt adaptat en el sentit de que les espècies que més hi trobem són l'alzina i el pi blanc, sempre. L'alzina té la capacitat de rebrotar de la soca, és a dir, que les mateixes soques, les mateixes alzines que han mort, rebrotaran, si tot va bé, l'any que ve, i sortiran amb força. I el pi blanc és curiós perquè el pi blanc és un arbre que està adaptadíssim al foc. De fet, és un arbre 100% mediterrani. En llatí es diu Pinus alepensis perquè se suposa que ve d'Alepo, que és una ciutat de Síria. Per tant, és un arbre al 100% mediterrani que està molt adaptat al foc. Com està adaptat al foc el pi blanc? Bueno, és una mica tècnic,
1: però... No, endavant, endavant, endavant. Vale. Endavant. És sorprenent que un arbre pugui estar adaptat al foc.
2: Totalment, és al final el canvi evolutiu, o diguéssim que l'evolució el porta per un camí en el qual ell assegura la seva supervivència, no? El pi blanc el que té és que té una... forma una... té aproximadament un 20% de pinyes, que li diuen pinyes amb serotonines, em penso que li diuen, o serotines, que el que fan és que és una pinya que roman tancada a l'arbre i no s'obre mai, no deixen els pinyons, d'acord? I en produeix diverses, cada arbre en produeix diverses. Aquestes pinyes tenen un mecanisme que quan són sotmeses a altes temperatures exploten. Llavors la gràcia és que quan, bueno, la gràcia, diguéssim que quan hi ha un incendi, aquestes pinyes són sotmeses a molta temperatura, llavors exploten i reparteixen totes les llavors al voltant de la zona on són. I què es troben? Es troben un terreny erm, perquè ha cremat, ja no hi ha res, per tant no hi ha res que li faci ombra, i els pins són, diguéssim, espècies de sol, necessiten que els hi toqui el sol directament, i es troben una capa cobertora, a més, de cendra, que és, encara que no sembli, és un bon fertilitzant, no? Aleshores és el caldo de cultiu perfecte perquè els pins aquests tornin a créixer.
1: I en quants anys més o menys?
2: Bueno, lo normal seria que brotessin ja la primavera que ve, i tenen un creixement molt ràpid. D'aquí 20-30 anys podrem estar parlant de que hi hagin uns arbres ja d'un cert tamany. Sí que és veritat que el pi blanc tornarà a créixer, però ara quan creixi s'haurà d'estar al tanto de fer una gestió coherent, perquè el pi blanc creix amb unes densitats molt altes. Llavors aquí creixerà un bosc en el que pràcticament no s'hi podrà passar pel mig.
1: Ara parles de gestió, que és un tema que ha sortit moltíssim aquests dies, no només amb l'incendi de Castellà, però centrem-nos aquí en el territori que és el que tu coneixes. Hi ha hagut moltes crítiques, però s'ha estat fent feina i n'ha sigut testimoni.
2: Aviam, sí que últimament llegint diari, xarxes socials, tot, no? Sents molta gent que critica l'Ajuntament, que no s'ha fet prou feina, que les franges d'urbanització, etcètera, no? I en aquest sentit, tot i que no simpatitzi amb el consistori, he de dir que a Castellà, precisament a Castellà, s'ha fet bastanta feina en els últims anys. De fet, aquí a Castellà va haver-hi, bueno, i encara es desenvolupa, un projecte que van portar a terme els propietaris de l'Associació de Propietaris Forestals de Castellà del Vallès, Sant Llorenç de Gallifa,

0: Penso que el missatge seria que la feina es fa, el que passa és que el problema que tenim és enorme. És enorme.
1: Com estan els boscos ara mateix?
0: Els boscos que s'han gestionat són molt més resilients al foc, pel tema de que tenen menys densitat i que alhora, diguéssim, que el que s'intenta és evitar la continuïtat vertical, que si un foc passa per la zona, et passi per terra i no t'arribi a les copes, que és llavors quan s'arriba a complicar. Però clar, realment Castellà, que és un poble tan... Bueno, el Vallès en general, no? Que és un poble, almenys el Vallès Nord, que és una zona extremadament forestal, és tot bosc, no?
1: Ah, Castellà és un 80% la zona forestal i agrícola, que ho he buscat just abans de l'entrevista.
0: Imagina't, el número ja és prou indicador, no? Clar, s'ha actuat sobre una porció mínima de lo que és el bosc de Castellà, que aquestes zones sí que són resilients, però queda moltíssim bosc que no ho és. Què passa amb aquests boscos? Que són boscos que, en línia del que et comentava abans, són boscos madurs encara. Un bosc madur és molt més resilient al foc, sobretot perquè hi han crescut espècies com l'alzina i el roure que s'han fet grans i que alhora han impedit que hi hagi un sotabosc molt, molt dens. L'estat que tenim ara als boscos és un estat d'abandó total, perquè, bueno, la gent ja no es dedica al bosc, això és un altre...
1: Per què la gent no es dedica al bosc i per què no és un bosc productiu el que tenim aquí al costat?
0: Correcte, la gent no es dedica al bosc principalment perquè no dona diners. No dona diners i no hi ha la necessitat de fer-ho. Per què no dona diners? Sobretot perquè l'espècie predominant que tenim és el pi blanc, que és un arbre que produeix una fusta de mala qualitat, diguéssim, no és un arbre amb el que es pugui fer... fustes estructurals, que se'n diuen, no? Com serien vigues, tal, que sí que es pot fer amb altres espècies. I el que es fa avui dia amb el pi blanc a casa nostra és fer palers, fer, diguéssim, fustes per embalatges. Això els que són bons, els que són rectes, els que són torçats i bifurcats i tal, el que es fa és directament triturar-los per fer-ne biomassa. Que la biomassa és un tema molt interessant també, que s'està implementant a poc, però que falta implementació encara. Aleshores, és el que et comento, l'espècie té molt poc valor. Sí que hi ha l'alzina, que l'alzina sí que es ven per llenya i sí que podria ser rendible, però també hi ha un altre tema, i és que Catalunya és una zona en general molt muntanyosa, tenim molta muntanya, tenim molt relleu, l'orografia és molt complicada a l'hora d'entrar-hi, perquè tu en un bosc has d'entrar amb maquinària. Si bé pots tallar els arbres a mà, amb motosserra, necessites una maquinària per extreure la fusta, diguéssim, i portar-la al centre de venda, de logística, no? I bàsicament això, tenim una orografia molt complicada, tenim una fusta que val pocs diners i alhora també és una feina molt dura que la gent lògicament no pot fer. De fet, avui dia si aquest sector aguanta és en part pels treballadors estrangers.
1: Mm-hmm. Què hem de fer en el futur, doncs? Hi ha deures per l'administració?
0: És difícil de dir. Clar, avui dia la majoria de feines forestals que es fan és en part, o almenys a la nostra zona, al Pirineu sí que hi ha empreses que es dediquen a treure llenya i es guanyen bé la vida, no? Però en general a la nostra zona si es fa una feina és perquè s'ha subvencionat d'alguna manera, no? Ja sigui des de la Diputació, des de l'Ajuntament, a vegades fons europeus. Aleshores penso que d'ara endavant hauríem de fer-nos la pregunta, estem disposats, els contribuents estan disposats a que amb els impostos de tothom es pagui aquestes feines o es pagui una part de les feines? Per part meva, per suposat que ja estic d'acord, però és el que et dic, necessita un suport institucional molt gran.
1: Doncs esperem que així sigui. Aleix Escot, tècnic forestal, també vicepresident del Centre Excursionista de Castellà. Espero continuar parlant, però no per incendis. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Connectats.
0: Moltes gràcies, Guillem.
1: Bona tarda i molt bona tarda a tu també, Carme.
2: Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: Actualitat. Cultura, ciència i molt més. Cada tarda de 4 a 6, Connectats amb Carme Reverte. De dilluns a divendres a la teva emissora local. Connectats.

0: Pensem en un DJ, ens imaginem algú punxant a les grans discoteques d'Eivissa amb milers i milers de seguidors. Però com a la majoria de sectors, tothom comença des de baix. Avui coneixerem els primers passos que cal fer en aquesta indústria de la mà de les cosines Ariadna Rey i Mia Vidal, que són DJs emergents. Les tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme, estic amb l'Adriana Rey i la Mia Vidal, cosines, i les dues DJs emergents. Què tal? Bona tarda, noies.
2: Hola, què tal? Com estem?
3: Bona tarda.
1: Bé, quina ha estat la vostra relació amb la música des de petites fins ara? És a dir, heu tocat mai algun instrument? Heu estudiat, no sé, solfeig? Teniu algun familiar músic? Algo que us pugui cridar l'atenció cap a la música?
2: Doncs mira, jo de petita tocava el piano. Sí que és veritat que ho vaig deixar ràpidament perquè no practicava lo suficient. Llavors, clar, arribo a classes, el profe s'enfadava amb mi perquè no practicava. Llavors ho vaig deixar una mica al costat. I a part sí que és veritat que el meu pare ha tocat la guitarra tota la vida, la meva germana el violí també quan eren petites. Llavors, bueno, sí que és veritat que he tingut com una relació bastant propera, però no professional. I també és veritat que el meu pare era DJ de jove.
1: Ah, mira, llavors...
2: Però quan ell tenia 14 anys, o sigui, es va quedar ja.
1: Vale, vale, vale. I tu, Mia?
3: Bueno, jo mai he tocat cap instrument de la meva família. Bueno, els meus pares tampoc han tocat mai. I, bueno, sempre m'ha agradat molt escoltar música. Estic, bueno, quasi tot el dia escoltant música, però més enllà d'això no hi ha res. No he tocat mai cap instrument.
1: I imagino que per la vostra afició cap a la música, què és el que us va cridar l'atenció d'aquest món? Mai abans havíeu tingut la inquietud de fer alguna cosa relacionada amb la música?
2: A mi realment, o sigui, tot em va venir una mica de... Bueno, que muntava esdeveniments i me'n recordo que sempre és com que em cridava molt l'atenció el fet de escollir els DJs. I res, llavors és com que al muntar esdeveniments i veure que això és real, com tenir un DJ al costat i veure que no són estrelles del pop, sinó que les tens aquí al costat i són una persona normal com tu, em va fer com donar-me compte que realment pot ser el que vulguis. I com que sempre m'ha encantat la música, o sigui, sempre he escoltat moltíssima música i de més, va ser com, mira, o sigui, em llenço a la piscina i sempre com amb la intenció de, jo, m'encantaria com punxar el set, no? Que quan jo vaig a festa penso, uah, m'agradaria que sonés aquesta cançó, tal. Doncs era com també una mica aquest moment de dir, ojalà poder decidir amb què escoltar en cada moment quan estic de festa.
1: Poder compartir les vostres playlists, pràcticament.
2: Exacte, sí.
3: I jo quan surto de festa, doncs sempre m'he fixat molt amb el DJ, sempre deia, ostres, m'agradaria provar-ho. I quan la meva cosina va començar, doncs va ser quan em vaig atrevir a donar doncs, aquest pas i també intentar-ho.
1: Per tant, aquí la història és, primer, Adriana, tu vas començar punxant. Fa quants mesos que vas començar a punxar?
2: Pues just ara, fa un any que em vaig comprar la meva primera taula.
1: D'acord.
2: I punxar així oficialment, al setembre farà un any.
1: Va ser, oficialment et refereixes
2: a
1: unes primeres feines.
2: Sí, vale, exacte.
1: Vale, vale. I Mia, tu vas veure que la teva cosina doncs, li agradava, li anava bé i veies que era algo accessible i t'hi vas interessar per això, no?
3: Exacte, però mai m'he posat molt en sèrio, l'únic que ara aquests últims 2-3 mesos sí que li dono més canya.
1: Adriana, has comentat que just ara farà un any que et vas comprar la primera taula de mescles.
2: Sí.
1: Com van ser els teus inicis? Com van ser aquests primers mesos abans de començar a punxar en algun esdeveniment?
2: Doncs mira, jo em vaig apuntar a un curs que al meu barri, a Poblenou, hi havia una escola que es diu Bridge 48, una escola de música electrònica, de música house, i com que realment era algo que volia fer de veritat, o sigui, no era... Era algo que ja no volia deixar passar més, sinó volia realment aprendre. Va ser com, vale, la manera més ràpida i eficient serà apuntar-me a un curs. Llavors em vaig apuntar a un curs que eren 2 mesos i mig o així, i era 2 dies a la setmana per la tarda, un parell d'horetes, i sí que em va anar molt bé com per tenir una base, però sí que és veritat que, clar, al final jo realment volia poder punxar qualsevol estil de música, i jo, com que amb aquest curs em vaig quedar una mica curta en el sentit de que la música electrònica, com que no té lletra, és molt diferent a l'hora de mesclar-la. En canvi, en el cas de pues, el reggaeton, urbano, afro, R&B, hip-hop, hi ha lletra. Llavors és com que al final és molt diferent a l'hora de barrejar-ho. Llavors és com que bueno, al final vaig anar tirant d'amics que eren DJs, em van anar donant alguns tips i amb això vaig poder anar tirant realment.
1: O sigui, el teu aprenentatge és, d'una banda, un curs que vas voler-te apuntar. Ho vas fer ja pensant en fer alguna cosa professional o va ser com a hobby?
2: Més com a hobby en aquell moment, sí.
1: I també de consells o de, bé, d'aprenentatge de companys que ja coneixies,
2: sí,
1: que eren DJs.
2: 100%, o sigui, ells són els que realment em van donar com les tecles per jo realment fer com un upgrade, no? I com de dir, vale, m'han donat tres tips que realment m'han servit per dir, vale, ara ja sí que em sento més segura.
1: I Mia, imagino que pel que ens deies a tu les classes, doncs, què millor que donar-te's la teva cosina, l'Adriana, no?
3: Exacte, sí, vam anar un dia a una cabina que s'alquilava i allà vaig aprendre bastant, la veritat, però bueno, des del principi he sigut bastant autodidacta, sempre amb els consells de la meva cosina.
1: Has sigut autodidacta? Ho dius perquè has buscat pel teu compte vídeos o
3: sí,
1: maneres
3: o
1: diferents de poder aprendre a punxar?
3: Sí, amb vídeos he mirat diferents mashups o transicions i les intentava copiar, i si no, pues, a partir de la meva cosina.
2: Sí, o si no era com que de cop jo estava tan tranquil·la a casa i rebia una trucada de la Mia: Adri, una cosa, això com es fa, tal, no sé què, ens trobàvem per videollamada, doncs li deia, mira, això aquí, això tal. Però sí, és molt autodidacta la Mia en aquest sentit, sí.
1: Per fer de DJ, evidentment, es necessita una taula de mescles. Has comentat que fa un any te la vas comprar. Abans havies provat amb alguna taula de mescles prèvia o va ser la teva primera experiència amb aquesta que et vas comprar?
2: No, en el curs sí que, o sigui, vam estar practicant molt, però era amb un equip de so ja professional, que clar, hi havia moltíssims botons, i realment era molt més complicat. I després, pues, sí que algun cop, lo típic és a una discoteca i et fa il·lusió tocar un botó i el DJ, mira, aquell dia té un bon dia i et deixa tocar el botó de play. Però no. Sí, vaig començar això al curs, i després ja amb la meva taula, que era molt més petita, per tant tenia menys botons, i em va ajudar moltíssim a agafar com una bona base per després ja, quan he punxat a clubs, poder com dir, vale, sé on està tot, em sento segura i demés.
1: Aquesta taula, Mia, la compartiu o tu també n'has comprat una per poder fer les teves sessions?
3: No, al principi sí que anava a casa de l'Adriana algun dia i em deixava, bueno, m'ensenyava, i quan ja vaig veure que m'agradava, la millor amiga de la meva mare té una taula que no utilitza, llavors me la va deixar, però era una taula molt petita i costava bastant trobar, doncs, diferents botons, i ja quan portava, no sé, 3 mesos o així, vaig decidir comprar-me una.
2: I que de fet, o sigui, és que perquè vegis com que en aquest món tot està molt lligat, just un amic meu es volia comprar una nova taula, anava a vendre la seva, que és la mateixa que tinc jo, com la que tothom es compra per primer cop, que és la FLX4, la Pioneer. Vaig avisar la Mia, llavors com que el meu col·lega li va vendre la taula. O sigui, al final és un món com molt petit i molt d'això, d'amistats, de contactes, de xarxa. Sí.
1: Justament ara parlem d'això, Adriana, perquè has comentat que fa un any vas començar a punxar des de casa i vas tenir les teves primeres experiències en el món professional. Com es van produir? Com et vas introduir en aquest sector?
2: Bàsicament el tema va ser que, com que jo muntava esdeveniments, doncs sí que és veritat que coneixia molta gent que muntava festes, que muntava eventos, bueno, gent com de la indústria, DJs també. Llavors, en aquest sentit, senzillament va ser començar, bueno, de fet, realment va ser el setembre, vaig anar a un evento de Footlooker allà a Plaça Catalunya, em vaig trobar una noia que té una agència d'això, d'esdeveniments i tal, i li vaig dir, tia, estic començant a punxar, encara no em sento preparada, però el dia que m'hi senti t'avisaré, perquè m'encantaria punxar algun evento teu. I la tia em va dir, no, tu et vens aquest diumenge a punxar. I jo, perdona? I jo, no sé jo. I la tia em va dir, que sí, que tu vindràs a punxar aquest evento, tu vols punxar, doncs vens aquest diumenge. I així va ser. Doncs el diumenge vaig anar, vaig punxar una horeta, crec que va ser una horeta i mitja, i bueno, van venir tots els meus amics a fer-me suport, com sempre, i la veritat que va ser molt guai. O sigui, estava molt nerviosa, estava com una planta, o sigui, no em movia quasi dels nervis. No diria que ho vaig disfrutar perquè estava més nerviosa que una altra cosa, però sí que va ser com guai que el meu primer cop fos amb aquesta noia, perquè és una persona que m'ha donat moltes oportunitats, més enllà del DJ, sinó en el món també de les esdeveniments i de més. Llavors va ser com molt especial, que de fet, en aquell mateix event, o sigui, jo vaig punxar les 2 primeres hores i després va punxar un DJ, que és un crack, que és l'Edgar, que al cap d'uns mesos és la persona que m'ha ensenyat més que ningú. O sigui,
1: tot està relacionat, al
2: sí.
1: final.
2: Sí, sí.
1: Per tant, vas començar, la teva primera sessió va ser sense estar preparada, és a dir,
2: 100%.
1: Jo t'he preguntat en quin moment vas sentir que estaves preparada ja com per punxar davant d'altra gent. Ho vas fer vagint-se a la piscina i que sortís el que sortís.
2: Sí, sin miedo al éxito.
1: Ho has comentat que al final la teva feina, el que has estudiat, que és publicitat i relacions públiques, també té molt a veure en aquest món del digi. Ens podria explicar una mica quines són les semblances i quina importància tenen els contactes en el món de la música i del DJ?
2: Sobretot és això, al final la meva carrera, com té un punt molt creatiu, doncs és com que t'acabes portant com amb gent de la indústria creativa, ja no només amb la gent que munta aquestes festes o que munta aquests eventos, sinó amb els propis artistes, no? Llavors, crec que al final, més que de si ets més bo o més dolent com a DJ, com a cantant, com el que sigui, va molt de relacions humanes. i si tu realment tens bon feeling amb aquella persona, vull dir, al final és un món en el que treballes com d'una manera tan física, vull dir que no estàs a una oficina amb un ordinador davant, sinó que un evento pues, és anar-te movent amb aquesta persona aquí, allà, tal, com que tot, si hi ha bon rotllo sempre va molt millor. Llavors al final la gent que munta aquestes coses sempre busca col·laborar amb gent o bocajar gent amb la qual sap que es portarà bé, que els hi posarà fàcil, no?
1: Imagino que la personalitat també té un...
2: Exacte, és super, super important, jo crec. Vull dir, ja només el fet que aquesta noia, bueno, que de fet és la Imani, que confiés en mi per punxar en aquell evento que jo mai havia punxat, no és perquè jo fos la millor DJ, ni molt menys, perquè no tenia ni idea. Va anar més per la relació que teníem, que en aquell moment era professional, però que ara ja puc considerar una amistat real.
1: I més enllà de les relacions humanes, com sorgeixen les oportunitats en aquest sector?
2: Jo et diria que és això, t'has de moure, vull dir, és el més important. Si et quedes a casa, no et caurà del cel, ni molt menys. Has d'anar a eventos, has d'interessar-te, has de mirar xarxes, la gent que està fent coses avui a Barcelona, com inspirar-te molt amb aquest tipus de gent, tenir referents. I al final, o sigui, òbviament és superimportant pues, ser bo, perquè pots tenir molts contactes, però si quan ho fas malament, sí, pues, segurament no et tornin a trucar, no? Però crec que aquest punt humà és molt important, i també, òbviament, avui en dia tenim les xarxes que ens ajuden moltíssim. Vull dir, jo conec DJs que han començat amb les xarxes sense contactes i sense res, i també l'han patat, però perquè són increïbles, no?
1: Mira, tu et veus amb cor ja de començar a donar-te a conèixer i a fer les teves primeres sessions, o què?
3: Bueno, primer de tot, jo crec que... O sigui, m'agradaria començar a donar-me a conèixer, però penso que he de millorar una miqueta més, sentir-me més segura, és això. Doncs, el més important no és el que punxi, sinó la teva actitud davant de la taula i davant de la gent que hi ha. Llavors crec que necessito millorar una miqueta en aquest aspecte i després ja con todo.
1: De moment, però, quines han sigut les teves primeres experiències?
3: Doncs mira, en alguna prèvia a casa meva o a festes, pues, és això, demano al DJ, perdó, em podeu provar, tal?
2: O sí, no hi ha ninguna.
1: Sí, sí, sí.
3: No, això no. No sé, tu, Jace, va fer un... Han fet una open deck, que és que tothom es pot apuntar, qui vulgui, i va punxar ja a la tenda. I llavors em vaig apuntar, gràcies a l'Adriana, que em va dir, va, vés, no sé què. I,
2: bueno, t'han d'acceptar, o sigui, té mèrit, que vas punxar ja.
3: Sí,
2: tu et vas inscriure, però ells et van acceptar.
3: Al principi estava bastant nerviosa, però després ja estava en mi salsa, m'ho vaig passar molt bé.
1: Has comentat, Mia, que vas començar fent de DJ doncs, algunes prèvies a casa teva amb els teus amics. Adriana, tu també has comentat que les teves primeres sessions van venir doncs, gent del teu ambient i molts amics teus. Fins a quin punt és important el paper de les amistats i de la gent del vostre entorn? Perquè al final també pot ser la més sincera, és a dir, si veieu que a ells els agrada i gaudeixen amb la vostra música, o si al contrari doncs veuen que hòstia, aquest dia doncs no ho ha estat gaire encertades, o veuen que podeu millorar en segons quins aspectes.
2: Sí, per mi és clau, vull dir, sense la meva gent jo no estaria on estic, o potser estaria, però és que no ho estaria disfrutant. Vull dir, jo crec que la carrera d'artista és molt solitària i crec que és superimportant sempre tenir com a la teva gent, a la teva família, que estan allà, que t'estan apoyant, portar-los a tot arreu. O sigui, crec que és superclau, de fet. O sigui, jo el meu nom artístic és DJ Coco i les meves amigues i amics que em venen a apoyar, que sempre estan a muerte, són les Cocotes, que ve de Coco i Tates. Vull dir, no hi ha un DJ set sin Cocotes.
1: Yeah.
2: Vull dir, per mi això és super, super, super clau.
3: Per mi és primordial i... DJ Coco és la referència clara. O sigui, quan punxa l'Adriana, totes les seves amigues, la seva família està darrere donant suport i fa que l'ambient de la discoteca doncs augmenti un muntó i bueno, i fa que la gent balli també, i no sé, és una connexió molt xula. Per mi les relacions amb, i la importància de les amistats i la família és lo primordial, és superimportant.
2: Clar, de fet, o sigui, jo quan em truquen a mi, o sigui, vale, vull que em truquin perquè, bueno, els agrada la música que punxo, com punxo i de més, però per mi és molt important que també, com que tinguin en el radar que, vale, si ve DJ Coco, en plan, també la volem perquè porta gent,
1: ja, porta
2: té una vibra que ens agrada, en plan, tot molt sa, llavors a mi també m'agrada que se'n vegi d'aquesta manera, no només com a, vinga, vine a punxar, perquè punxar pot punxar qualsevol persona. Saps? A mi també m'agrada com que vegin aquesta part, no paro de repetir-ho, però de veritat, la part humana.
1: Ja. En algun moment de l'entrevista heu comentat que més enllà de discoteques o clubs de música, els DJs també són molt presents, sobretot i cada cop més, en marques o empreses que munten esdeveniments. Creieu que està molt més estesa del que tothom es pot pensar?
2: Mira, jo crec que el Covid va marcar un abans i un després. És a dir, després del Covid la gent el que buscava era presencialitat, experiències, relacions, tocar-nos, tot. Llavors crec que al final quan hi ha música de fons pues sempre t'anima una mica més, i crec que això, o sigui, 100% els DJs ara estan a tot arreu, vull dir, ara hi ha DJ sets a cafeteries, vull dir, crec que també ara hi ha un punt que està com de moda i també això amb les xarxes socials, els reels i demés, com que ens agrada veure un DJ a qualsevol lloc, o sigui, acabes veient un DJ a un lavabo. Vull dir, jo he vist coses així, saps? Sí, i és com, uau.
1: Sí, sí.
2: I sí que és veritat que a nivell de marques, o sigui, com a artista crec que és superimportant, ja més enllà per donar-te a conèixer o no, sinó el fet de que una marca gran confia en tu, és com que et dona credibilitat i et dona també un punt com professional i serietat. Llavors crec que està molt guai el punt aquest de punxar discoteques, punxar eventos, però quan una marca gran confia en tu és com que dius, vale, ho estic fent bé, no? I no sé, com que crec que molta gent ho busca, això.
1: I Adriana, Mia, centrant la mirada en aquests darrers mesos, com valoreu les experiències que heu viscut fins ara? Li veieu recorregut a la vostra carrera com a DJs?
2: Jo he de dir que o sigui, estic encantada, vull dir, m'encanta punxar, però per ara ho veig més com un hobby, o sigui, vull que segueixi així sobretot, perquè és una cosa que disfruto moltíssim i no vull que es torni com en una obligació o en una cosa que em pugui generar estrès, al revés. Vull com que segueixi així, pues, tenir, això, tenir moments per punxar, per donar-me a conèixer, per disfrutar amb els meus amics, per punxar música que m'agrada, amb la que connecto, però de moment, o sigui, ara mateix, m'agrada que sigui això un hobby, doncs que em dona diners, però que sigui un hobby, perquè crec que és la millor manera de disfrutar-ho. A part de que sí que és veritat que sento que la vida de l'artista és molt solitària i crec que pues, bueno, tot el món dels eventos, de la producció, PR i tal, m'agrada molt més com per dedicar-m'hi i això, el DJ que sigui com algú de 100% amb disfrutar, passar-m'ho bé i òbviament que arribi on hagi d'arribar. Vull dir, ara estic dient això i potser d'aquí 5 anys pues, soc DJ professional i genial.
1: Hello.
2: Però de moment no és la meva intenció, la veritat.
3: Jo sí que ho veig com un hobby per mi també, però jo que sé, en un futur sí que m'agradaria poder-me dedicar a això, la veritat, perquè ho disfruto moltíssim i jo crec que treballar d'una cosa de la que disfrutes és un puntazo.
1: Sí, sí, doncs sigui com a la vostra professió o com a hobby, tant de bo quedin molts més anys de l'Adriana Rey i la Mia Vidal com a DJs. No sé si tenim nom ja de la Mia o no.
3: No, encara no, encara no.
1: Ja,
2: és el que m'ha anat parlant, però encara...
1: Ja el descobrirem més endavant, ja el descobrirem. Adriana Rey, Mia Vidal, DJs emergents, moltíssimes gràcies per venir al Connectats.
2: Merci,
3: gràcies,
2: que vagi
3: tu,
2: bé.
3: Martí.

0: Després de gairebé 6 dècades dedicades a la natació, la sabadellenca Lola Balbuena ha rebut el Premi Panatlón 2026, un reconeixement a tota una vida vinculada a aquest esport. És només la tercera dona que rep aquest guardó en la història del Panatlón Club Sabadell. L'Anna Clara ha pogut conversar amb ella.
1: Bona tarda, Carme. Doncs sí, i a més ho fa en un moment especialment dolç perquè també s'ha proclamat campiona d'Espanya Màster 65 a Logroño, demostrant que la passió per competir no té edat. Bona tarda, Lola, com estàs?
2: Bona tarda a tothom. Bé, molt contenta de que penseu en la gent gran que fem esport i em fa molta il·lusió aquesta entrevista.
1: Primer de tot, moltíssimes enhorabones. Què vas sentir quan et van comunicar que eres la guanyadora del Premi Panatlón 2026?
2: Doncs una enorme sorpresa, moltíssima alegria i fins i tot incredulitat, saps què vull dir? Perquè el Panatlón està composat per persones que han viscut i estan molt per l'esport, m'entens? Que, bueno, m'entens, que els agrada a tots els esports. Uh-huh. És diferent quan amb la teva entitat et fan un reconeixement, però a nivell de ciutat el Panatlón Club té moltíssima solera. I que, bueno, que m'ho donessin a mi realment va ser sorpresa i alegria i orgull, per descomptat.
1: Mm-hmm. Com bé has dit, és un premi que reconeix tota una trajectòria, no? Què significa aquest guardó?
2: Bueno, aquest guardó significa, doncs, això, que ell mateix diu, que jo des dels 9 anys estic vinculada a la natació en totes les vessants, com l'altre dia va dir, amb tota l'auca, menys mare de nedadora. No he estat mare de nedadora, però sí he estat nedadora, monitora, entrenadora, directiva i ara nedadora màster. I clar, és allò que dius, que bé que algú hi pensi que portes tota una vida dedicada a l'esport. I realment potser vaig prendre consciència en aquell moment, perquè quan dius 60 anys, que és de 60 anys o 58, són molts anys. Clar. I sempre he estat vinculada a la natació, mai he estat una... O sigui, quan, no, jo no he nedat sempre, hi ha molts anys que vaig estar sense nedar, però ha estat el meu moment d'entrenadora, entrenadora i directiva.
1: Uh-huh. Sí, sí. De fet, ets només la tercera dona que rep aquest premi. Creus que això també diu alguna cosa sobre el paper que han tingut les dones en l'esport?
2: Bueno, hi ha moltes més dones que han fet esport aquí a Sabadell, no? Moltes. El que passa que ara es doni, que s'hi fixin, o sigui, perquè a l'esport, ja ho sabem, és molt, molt masculí. Tots uh-huh. els esports són molt masculins, excepte aquells que només eren femenins i ara també són masculins, com la natació artística. Bueno, sí, la natació artística, ja ho estic dient bé. Doncs clar, doncs està molt bé, perquè jo sóc molt pro de que es destaqui el paper de la dona en tots els àmbits socials.
1: Uh-huh. I si mires enrere, quin és el primer record que et ve al cap de la teva relació amb la natació?
2: El primer record, òbviament, el Club Natació Sabadell, que nosaltres vam anar a parar al Club Natació Sabadell perquè aquell estiu no podíem anar de vacances i els meus pares ens van fer socis del Club Natació Sabadell i descobrir aquell món d'aigua que jo sabia nedar perquè havia après a la platja, mm-hmm. com t'ensenyaven llavors als anys 60, i bueno, i de seguida ens van agafar a mi germana i a mi com a nedadores.
1: O sigui, realment va ser com una casualitat, no? El fet de que poder anar d'estiu al lloc.
2: Correcte. Totalment casualitat. Aquell estiu el meu pare treballava al tèxtil i aquell estiu no es va poder anar, no vam poder anar a Blanes, que era on anàvem de vacances, i ens va apuntar al Club Natació Sabadell i vam començar tota una vida, mm-hmm. realment. No crec que haguéssim fet natació, si no s'hagués donat aquesta circumstància.
1: Sí. Bueno, com bé dius, és una casualitat, però que t'ha portat a gairebé 60 anys vinculada a aquest esport. Què és el que t'ha mantingut sempre enganxada a l'aigua?
2: Uf, és una passió. Per mi és una passió, m'agrada molt la natació. No nedar-la jo, sinó veure natació i saber tot el que passa amb el món de la natació. Jo sempre dic que jo sóc una friqui de la natació, perquè sí, m'agrada molt, o sigui, és allò, és pura passió. Pensa que jo, potser estic a la piscina i veig algú nedar al meu costat que no ho fa gaire bé i li dic, escolta, podries millorar això, podries corregir allò, sí.
1: Bueno, de fet, perquè tu, a part de nedadora, també has estat entrenadora, sí, monitora, exacte, i també directiva. Sí. Amb quin d'aquests papers t'identifiques més?
2: Monitora entrenadora va més amb el meu caràcter. Jo vaig estar monitora del Club Natació Sabadell i entrenadora del Club Natació Badia i del Club Natació Santa Perpètua, i després finalment entrenadora de màsters al Nagy de Sabadell, i aquesta època em va agradar moltíssim perquè els nedadors els porten els pares a aprendre a nedar, i hi ha uns es queden perquè els agrada i uns altres perquè els pares volen, però allà el Nagy era tot gent adulta que competia per primera vegada, gent que començava a competir amb 55-60 anys i que realment, ostres, els agradava nedar, i realment per mi va ser molt gratificant. Pues, doncs, gent que no, pues això, que el metge els recomana, vés a nedar perquè tens l'esquena malament, sí, o el que sigui, i llavors, ostres, veure que volen competir sense haver competit mai i que s'atreveixen a fer proves inaudites com pot ser un 100 papallona, doncs dius, ostres, i a mi em va agradar molt, com a professional, va ser una època molt, molt, molt satisfactòria.
1: Clar, tu ara has dit, no?, que de fet els metges a vegades recomanen, estic pensant justament en la meva àvia, no?, de que li recomanen anar a la piscina pel tema dels ossos i tot això,
2: sí,
1: però clar,
2: sí,
1: una
2: sí,
1: cosa és anar com d'oci, però l'altra és, en el teu cas, que continues competint al màxim nivell.
2: Bueno, perquè aquí entra la part de que jo m'agrada nedar, però si no tinc un objectiu, jo també vaig tornar a nedar per l'esquena, perquè em vaig fer una lumbalgia molt severa i em van dir a nedar, dic, doncs mira, això ho sé fer, tornem a nedar, que jo estava treballant però jo no nedava, quan vaig estar d'entrenadora pràcticament, o sigui, anava a la piscina, treballava i marxava, o sigui, no nedava.
1: No te ficaves dins l'aigua.
2: No, i al mar allò, pues, sense mullar el cap, com aquell que diu, fins a les espatlles i tal, però quan vaig fer la lumbalgia aquesta, llavors em van dir a nedar i vaig dir, bueno, doncs no tinc més remei que tornar a nedar. I em va anar molt bé perquè de pas vaig deixar de fumar, perquè era una fumadora empedernida, vaig deixar de fumar. I això del nedar jo ho faig perquè què fem ara actualment amb la meva família, amb el meu marit? Hi ha el campionat ara, al mes d'agost, el campionat d'Europa a Sant Morín, doncs anirem a Sant Morín perquè farem turisme, perquè no hem estat mai a Eslovàquia.
1: Clar, aprofitareu.
2: Exacte, és el que fem cada any. Bueno, cada any, no, perquè no sempre quan es repeteixen els llocs ja dius, ja he estat aquí tantes vegades, ja no hi vaig, no? Però l'any passat mateix a Singapur, doncs jo de turisme a Singapur no hagués anat mai.
1: Clar.
2: Però, sí, però ja que posen un campionat, dius, ah, pues venga, vamos,
1: aprofitem,
2: vamos a Singapur.
1: Clar que sí.
2: Exacte, sí. I bueno, i ho fem. I vaig a competir per això, perquè si no tinc competició, em costa més, però si ets d'anar a una competició, ja ets d'anar, perquè clar, vulguis o no, sempre vol fer-ho bé.
1: Clar,
2: no,
1: i hi ha una preparació prèvia també, entenc.
2: Exacte, no és el més important. Per mi el més important és la part social, perquè estàs amb la gent i perquè ja dic, hi ha moltíssima gent que no havien competit de joves i que n'eren de meravella, perquè jo hi ha casos de Sabadell que quan jo els havia tingut el Nagy, que els havia dit, hosti, si haguessis passat pel club natació Sabadell als anys 60, mare meva, perquè gent, doncs, bueno, que no han competit i que de joves i que ara ho faran entusiasmadíssim.
1: I ja com que tu també has viscut molts anys dins d'aquest món, com diries que ha canviat el món de la natació des que tu vas començar fins avui?
2: Ostres, para muy bien.
1: Para molt bé.
2: Para muy bien, sí, para muy bien, clar. Perquè les instal·lacions que tenim ara, que hi ha a tot arreu, no té res a veure amb quan els anys 70, perquè els anys 70, Sabadell, que estàs parlant amb una persona que ha nedat al Club Natació Sabadell, que sempre han estat de les millors instal·lacions d'Espanya, si no d'Europa, perquè clar, sempre aquí hi ha hagut molta cultura de l'aigua, superada només a països com a Hongria, que també tenen molta cultura de l'aigua, llavors tenen instal·lacions molt bones, però no té res a veure, no té res a veure. Ara tot Espanya té piscines cobertes, tot Espanya té piscines de 50 metres, o sigui, no. I a més que hi ha molta igualtat, perquè abans de la selecció una dona tenies que fer-ho molt, havies de fer-ho molt bé.
1: Sí, destacar molt.
2: Sí, destacar molt perquè algú et digués, vale, vine, va dir, la prova està que no van començar a ser massives les Olimpiades de dones fins a Barcelona 92, en natació, vale? Perquè a Los Angeles no van a cap, a Moscou van anar 4, a Múnich van anar 2, o sigui que no, i ara no, ara per sort ja no és una cosa subjectiva, et posen unes mínimes, això estic parlant de natació absoluta, posen unes mínimes i la gent, doncs sí, el que les fa i el que no les fa, independentment que sigui dona o home.
1: I parlant de premis, també recentment t'has proclamat campiona d'Espanya Màster 65. Com va anar aquest campionat de Logroño?
2: Oi, genial, perquè quan fan els campionats en llocs atractius, com pot ser la ciutat de Logroño, encara que les instal·lacions eren molt lúdiques i no era una piscina d'aquelles bones, però molt bé, va batre rècord de participació, més de 1.500 nedadors de tot Espanya, són molts, eh? 1.500 nedadors de tot Espanya, 4 dies de competició a tope amb un sol horrible, però ens ho hem passat molt bé, molt bé. Bueno, així tinc la veu, perquè de riure i clar...
1: Però això és bona senyal.
2: Sí, no, perquè el que fas és això, et veus amb gent que fa mig any, que, bueno, perquè fan dos campionats d'Espanya a l'any, un a l'hivern i un altre a l'estiu, i clar, et veus amb gent doncs, que, bueno, que tens... Com a mínim saps que els 1.500 que estan allà, a tots els que agrada la natació. Bueno, que és allò que...
1: Clar.
2: És, bueno,
1: un objectiu en comú, tots els allà.
2: Exacte. I ens ho hem passat de conya, ens ho hem passat molt bé, molt bé.
1: I ja per últim, Lola, et vull preguntar, perquè hi ha potser molta gent que associa la categoria màster, potser amb un esport més tranquil, no? Què els diria a tots aquells que no coneixen aquest món?
2: Bueno, que primer de tot, que la natació és salut. La natació és salut, ara ja s'ha demostrat, abans es deia, però ara s'ha demostrat. No hi ha ni un traumatòleg, ni un metge que no et recomani, que no, si tu estàs lesionat, et diuen que anedis, si tens problemes d'obesitat, et diuen que anedis, si tens problemes cardíacs, et diuen que anedis, o sigui, la natació ja no... O sigui, nedar, l'únic que, bueno, per les dones hi ha algunes que el tema mullar-se el cabell...
1: Sí, costa més, no? Els hi tiren enrere.
2: Costa més, però, bueno, hi ha molta tecnologia, hi ha molta maquinària, molta tecnologia, i nedar realment és salut, per mi i per tothom, eh? No sé, que siguis un kamikaze i diguis que vols entrenar 14.000 metres diaris, llavors et diré, no ho facis, però si tu fas una natació de 2-3 dies a la setmana, 40-50 minuts una hora, és salut.
1: És el que tu recomanes, no, de fet?
2: Sí, 2-3 cops a la setmana, i si pot ser una hora, doncs millor que 50 minuts. Sí.
1: Molt bé, doncs ens quedem... Digues.
2: No, que és molt bo per tots, fins i tot per tu que no sé quina edat tens.
1: Doncs mira, jo tinc 27.
2: Bueno, encara t'ho pots pensar. Però mira, a les dones també, o sigui, abans, ara, després de la maternitat, també recomanen que anedis perquè tot torni a puesto, o sigui...
1: Sí, sembla mentida que és un esport molt complet.
2: Molt, i a més no és agressiu, no és gens agressiu, i no és molt difícil, et pots lesionar si et caus caminant per la piscina, però nadant és pràcticament impossible.
1: Però també crec que s'ha de saber nedar.
2: Sí, això és el, principalment no? la tècnica.
1: És important.
2: Que t'ensenyin a nedar. Jo, per això és el que et deia, que jo a vegades algú que veig nedant i que, escolta'm, o els hi corregeixo o els hi dic, vés a fer un curset de perfeccionament que li trauràs molt més profit, això. Sí, clar, s'ha de
1: clar, perquè
2: nedar.
1: Si no fas dos piscines i ja t'ofegues.
2: Ja estàs mort, sí.
1: Exacte. Molt bé, doncs ens quedem amb això últim que ens has dit. Moltíssimes gràcies, Lola Balbuena, per passar-te per aquí pel Connectats.
2: A vosaltres. Vinga, moltes gràcies. Adéu.

A la tarda, connecta't a l'actualitat de la teva ciutat. Teatre, literatura, ciència, música i molt més. El magazín de tarda que uneix milers de veus. De dilluns a divendres, connectats.

0: Doncs bé, connectats, hem arribat al final. Això és tot. Gràcies per acompanyar-nos al llarg de la temporada i fins al curs que ve.
1: Connectats, en directe, de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda a la teva emissora local.

0: El nen se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: Música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

tancat dins els niols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els niols.

Claus y cartera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: despide a esta señora.
1: Best one in the
0: cámara.

0: chévere.
1: L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.

0: per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: dos germans que es barallen per l'herència.
1: Ah, l'herència, clar.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

0: i... Aviam, un, dos, tres, i deixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això la missa! La terra és pla de penya!
2: Que hubiera sido si antes te hubiera conocido.
3: Segueix-nos a través de la música al 91.6.
4: El Pampina fa una trena.
3: El Prat Ràdio, tota la música per a tu.
5: Rompe, lo rompe, ho trenca.

estic marxant d'aquesta casa que abans era nostra. Quina gran mentida, era vostra. Soc dins del cotxe i plou. Puc fer cap a mar, puc fer cap al poble,

Claus y cartera.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.

mil m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat.

0: de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
1: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
2: Segueix-nos a través de la música al 91.5. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: la tía, yo no la tengo.
1: ¡Ahorita la tía!
0: ¡Baja, corra!

0: Oasis FM. Ahora,
1: dura girueta de sirena. Baby, con tu musa me engranó. I wanna take you, pero eres...
2: Vols saber tot el que passa al Prat? Sintonitza el Prat Ràdio en aquest punt del dial i viuràs la ciutat.
3: Un VIP a una discoteca amb una ampolla.

0: El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps. Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio.
1: Segueix-nos a través de la música al 91.6. El Prat Ràdio, tota la música per a tu.

0: música per a tu.
1: Benvinguts a l'espai musical del Prat Ràdio. 91.6, més música al Prat Ràdio.